L'exili s'ofega a mig camí, sense deixar rastre de desenganys. El nostre somni és un paradís sense aigua. I aquesta pastera és la nostra salvació. Però la pastera no du ni nom ni adreça. L'horitzó només ens ha promès onades de sospirs i muntanyes de fatigues. S'enfosca l'aigua a prop i lluny. S'enfosca l'ànima. El xaloc alena olor de morts, cementiris líquids, noms descolorits. Res no ens detura en aquest pelegrinar cap a la nova Meca. Creiem en aquest mar pou de miracles. I si patim, és perquè anem contracorrent. Homenatge a la mar i a qui la creua. La seva esquena no es cansarà mai. Ni mai ens cansarem tampoc nosaltres.